0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Let's go, girls.

no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: cada 10. Són les 4. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
3: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. I shouldn't have come here.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: la veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desnonaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. I és que, segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest 2026 a Catalunya s'ha tancat amb 921 desallotjaments. En aquesta evolució a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten això sí que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquesta jornada de diumenge amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana i per sobre dels 20-21 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que serà molt assolellat, amb l'arribada de molts núvols als híbrids per la franja de Ponent, a la tarda haurem d'estar pendents sobretot dels ruixats que tindran lloc una altra vegada per la franja de Ponent i pel Pirineu Occidental, que aquí, sobretot a la zona del Pallars, de l'Aran i també de l'Alta Ribagorça, els ruixats podran acompanyats de calamarsa o pedra. Amb unes temperatures que podrem tornar a fregar una altra vegada a la barrera dels 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Girona, amb un ambient que continuarà sent xafogós a tota la costa catalana. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I ahir unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni, una mobilització convocada per Crida per l'Alliberament i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Aran. Els organitzadors que eleven els participants fins a les 10.000 persones reclamen que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. I en plana de successos, dues persones van quedar ferides per arma de foc al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Després d'una baralla, una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli això sí la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. I en els esports, en ciclisme, Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova a Sabiñánigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, signant així el doblet en aquest campionat d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. No!

0: Són les 9. Estàs... Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desallotjaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. Segons dades del Consell General del Poder Judicial publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest any a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments. En l'evolució d'aquests, a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten que Catalunya continua liderant el rànquing, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. I l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a exercir càrrecs públics. Marxem ara fins a Sant Vicenç de Montalt, ja que en l'àmbit de cultura ja es coneixen les dates de la tercera edició del Sant Bifest, que es farà des del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes, concretament, com diem, al municipi de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Des de Ràdio Sant Vicenç ho explica Martí Capçada.
2: El Sant Bifest celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, el festival fa un pas endavant amb una proposta multidisciplinària que combinarà música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars sota el lema La màgia de viure-ho junts. Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, ens explica les novetats d'aquest any.
3: I una de les novetats d'aquest any és que a un preu molt popular hi hauran inclosos els concerts de la nit, és a dir que es podran passar des de l'obertura fins que es tanquin les portes de Sant Bifest.
2: El certamen comptarà amb dos concerts diaris, una programació amb artistes emergents i grups consolidats, així com màgia, circ, humor, tallers infantils, food trucks i un espai de mercat amb protagonisme per al talent local.
1: I en els esports parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova disputada a Sabinyànigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge, fent així el doblet en aquest campionat nacional. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha augmentat fins a 9 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. Són 3 víctimes mortals més respecte a l'últim balanç. En paral·lel, Exteriors ha actualitzat la xifra i parla ara de 131 espanyols desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador sisme doble de magnitud 7,5 i 7,2. El Ministeri, liderat per José Manuel Álvarez, insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. I aquí a casa nostra la xifra de desnonaments es manté estable tot i la caiguda de la moratòria antidesnonaments a principis d'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial publicades el 22 de juny, el primer trimestre de l'any a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments. Aquesta evolució experimenta una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten això sí que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. I d'altra banda, en política, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juny i la Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per no poder exercir càrrecs públics. Parlem ara de successos, perquè els Mossos d'Esquadra registren al voltant d'un centenar de delictes patrimonials com furts i robatoris per campanya durant els mesos de collita de la fruita al Baix Segre. Així ho ha dit el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, qui ha apuntat que es tracta d'una tendència estable des del 2021. En el marc d'un dispositiu de prevenció, cada any, al mes de maig, s'intensifica la presència d'agents als municipis agrícoles amb dues patrulles fixes per torn. I d'altra banda, la secretària general de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, Imma Ruiz, ha reclamat un debat serè, rigorós i constructiu que permeti abordar els reptes de futur de les colònies escolars des d'una perspectiva col·lectiva. Així ho indica en un article que es publicarà al butlletí mensual de l'entitat la setmana que ve, al qual hi ha tingut accés la CN. I tanquem amb els esports amb el doble campionat d'Espanya de Mireia Benito en ruta. S'ha imposat tant en la prova en ruta com en la contrarrellotge. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Jones. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha augmentat a 9 els espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Són 3 víctimes mortals més respecte a l'anterior balanç. En paral·lel, Exteriors ha actualitzat la xifra i parla ara de 131 espanyols desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. El Ministeri, liderat per José Manuel Álvarez, insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a través de les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. I aquí a casa nostra les xifres de desnonaments a Catalunya de moment es mantenen estables tot i la caiguda de la moratòria a principis d'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial publicades el 22 de juny, durant el primer trimestre del 2026 a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments, el que suposa una baixada del 55,5% respecte al mateix període del 2025. Les dades constaten això sí que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià amb 741 i de la Comunitat de Madrid amb 582. I en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació perquè no puguin exercir cap càrrec públic. I en l'àmbit de successos, la policia municipal de Girona ha detingut un home de 23 anys, veí de la ciutat, com a presumpte autor d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat després de fugir d'un control al barri de Sant Narcís. El conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents i va fugir durant la persecució. La policia va xocar contra un tercer turisme. El fugitiu s'hauria amagat baix d'una furgoneta, tal com va avisar el treballador d'un taller, i els agents el van acabar localitzant, tot i que l'home no va voler sortir, va oposar resistència, encara que finalment va acabar sent detingut. I tanquem amb els esports, parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Es va imposar a la prova en ruta disputada a Sabiñánigo i dijous ja es va imposar també a la contrarrellotge, en aquest cas per quarta vegada consecutiva, fent així un doblet històric en aquests campionats nacionals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana referent a aquest mes que li queda poc. Parlarem de Josep Colobret i d'Issi Fabra. Radiarem tres estrenes, dues peticions i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana que fa referència total a aquest mes que tancarem dimarts. Ens la demanava el senyor Eduard des de Barcelona. Juny, de Juli Garreta.

Acabat d'escoltar Juny, de Juli Garreta, interpretada per la Principal de la Bisbal. Anem per l'espai de les biografies, començant per Josep Colobret Gutiérrez, del que dijous vinent es compliran 60 anys de la seva mort. Josep Colobret neix a Panamà el 29 de novembre de 1914 i mort a Barcelona el 2 de juliol de 1966. Fou compositor de sardanes i contrabaixista. Fill de pare català i mare panamenya, es traslladà amb la família a Barcelona quan tenia 3 anys. A la capital catalana cursa estudis al Conservatori Municipal de Música i inicia la seva activitat musical com a contrabaixista en una orquestra de jazz. Aquesta etapa es prolongà fins l'esclat de la Guerra Civil de 1936, després de la qual abandonà la dedicació musical activa. La seva producció sardanista coneguda és reduïda, però inclou les sardanes El Pla de l'Amor, estrenada al Foment de la Sardana de Barcelona l'1 de maig de 1932, així com Comiat, Núria o Esclats de Joia. La primera d'aquestes fou enregistrada l'any 1968 per la Cobla La Principal de la Bisbal, fet que n'ha permès la conservació i difusió posterior. Malgrat haver deixat relativament aviat l'activitat musical, Josep Colobet forma part del grup de compositors que contribuïren al repertori sardanista durant els anys 30. De la seva producció, només s'ha previscut, amb una certa difusió, El Pla de l'Amor. Recordem la sardana que ens el recorda. El Pla de l'Amor, amb la Principal de la Bisbal, de 1968.

Era el pla de l'amor de Josep Colobret, interpretat a Pala Principal de la Bisbal de 1968. I acabarem aquest espai biogràfic parlant del que ha estat el compositor destacat de més, Isi Fabra Bové, Isidre Fabra Bové, nascut a Puigcerdà l'11 de juny de 1906 i desaparegut a Olot el 29 de maig de 1994. Compositor, director d'orquestra, músic i pedagog. Descendent d'una nissaga de músics ceretans, desenvolupà una intensa activitat professional en el món de la música lleugera, el ball i la revista durant bona part del segle XX. Signava habitualment les seves composicions amb el nom de Isi Fabra. Com a director d'orquestra, actuà arreu de l'Estat i en nombrosos països estrangers, assolint un notable prestigi en el camp de la música de ball. Va compondre tangos, valsos, xotis, couplets i altres peces melòdiques que foren interpretades per artistes destacades de l'època, entre les quals el popular vedet Celia Gámez. Paral·lelament, conreà la sardana al llarg de diverses etapes de la seva vida. Al llarg d'aquest mes, n'hem escoltat una extensa mostra. També té un ampli catàleg de composicions dedicades a indrets i personatges vinculats a la Cerdanya, Barcelona i la Garrotxa. L'any 1964, la Cobla Barcelona enregistra el disc Sardanes a Puigcerdà, que incluïa quatre sardanes seves. Ja jubilat, retorna a la seva Cerdanya natal i més endavant s'establia a Olot, on continua component sardanes, havaneres i altres obres fins als darrers anys de la seva vida. Entre els seus projectes finals destaca una suite basada en el poema La fageta d'en Jordà, de Joan Maragall, estrenada pòstumament l'any 1994. La seva aportació musical abarca més de 200 composicions i constitueix un exemple singular de convivència entre la música popular urbana, la música de ball i la tradició sardanista. En reconeixement a la seva trajectòria, l'Escola Municipal de Música de Puigcerdà porta el seu nom. Tanquem aquest record ofert a la memòria d'Isi Fabra amb la sardana amb lletra i música seva, titulada Barcelona Meravellosa, que escoltarem en dues versions barrejades, interpretada per la Cobla Barcelona i Ramon Calduc des de 1971 i cantada per Encisa des de 1982. Barcelona Meravellosa d'Isi Fabra.

escoltàvem la sardana amb lletra i música d'Issi Fabra titulada Barcelona Meravellosa, amb la Cobla Barcelona, Ramon Calduc i Encisa. Anem per les estrenes. El diumenge 7 de juny es celebrava a Calella la 98a edició de La Plec i de conjunt es va interpretar una estrena escrita expressament per Xavier Molina. La sardana titulada Sona a Pairal ens l'ofereixen les cobles Marinada, Principal de Llobregat, Montgrins i Principal de la Bisbal. Sona a Pairal. Xavi Molina.

aquesta era l'estrena de l'Aplec de Calella. Sona a Pairal de Xavier Molina, interpretada per les cobles Marinada, principal de Llobregat, Mugrins i principal de la Bisbal. La setmana passada radiàvem dues de les tres estrenes de l'Aplec de la Bisbal, celebrat el 14 de juny passat. Escoltem la que ens faltava, deguda a Joaquim Ostenc, titulada A l'ombra del passeig i interpretada per la cobla Bisbal Jove.

Acomiadava amb la sardana de Joaquim Ustenc titulada A l'ombra del passeig, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. I ens queda la tercera estrena donada a conèixer el 20 de juny passat a la 50a edició de l'Aplec de la Sardana Verge de la Riera a la població de les Borges del Camp amb l'actuació de la Cobla Reu Jove. Doncs dedicada a aquest 50è aplec, Anna Abad els hi oferia la sardana Hort Burgenc, que escoltarem interpretada per la Cobla Reu Jove. Hort Burgenc d'Anna Abad.

0: sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Aquesta era la tercera estrena d'avui, Hort Burgenc de Nevat, interpretada per la Copla Reu Jove. Canviem de tema. Informació per avui dissabte. A les 11 del matí a Barcelona, a la plaça de Sant Agustí Vell, amb la Copla Marinada. A 2:15 de la tarda, Andorra la Vella, a la plaça del Poble, 23è aplec amb les Coples Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Vell Puig Copla. A les 6 de la tarda, Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, 15è Diada del Soci, amb la Copla Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda i a les 9 del vespre, Riu d'Arenes, a la plaça de Pau Casals, 26è aplec amb les Coples Bisbal Jove, Flama de Farners i Principal de Cassà. A 6:15 de la tarda, Maçanet de la Selva, Festa Major de Martorell de la Selva, amb la Copla Vila de la Jonquera. A la Secuita, amb la Copla Maricel, Alfarràs, de Festa Major amb la Copla Montgrins. A les 7 de la tarda i a les 10 de la nit, a Gramunt, 35è aplec amb les Coples Vents de Riell, a Juvenívola de Gramunt i Principal de Llobregat. Per les 7 de la tarda, Martorelles, 42è Revetlla de Sant Pere amb la Copla Contemporània. Al Masnou, a la plaça Ducat amb la Copla Sant Jordi. A Santa Maria de Palau Tordera amb la Copla Genissenca. A 7:15 de la tarda, a Mataró, a la plaça de Santa Anna amb la Copla Ciutat de Granollers. A les 8 del vespre, a Figueres, a la Rambla, sardanes cantades per les Anxovetes. A les 9 del vespre, a Roda de Ter, amb els Lluïssos Copla i la Genissenca. I a les 10 de la nit, a Lloret de Mar, amb la Copla Ciutat de Girona, i a Roses, amb la Copla Mediterrània. Ens aturarem al 35è aplec de Gramunt per escoltar la sardana que el tancarà, la coneguda Joia de Viure, de Joan Lázaro, que escoltarem interpretada per la Copla Juvenívola de Sabadell.

Poble Juvenívola de Sabadell ens oferia la sardana de Joan Lázaro, Joia de Viure. Informació per diumenge. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Llançà, 53è aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets. A les 12 del migdia, Girona, festa major del barri del Pla de Palau. A la mateixa hora, Santa Pau, cobla principal de Cassà. A la 1 de la tarda, Montbrió del Camp, amb la cobla La Nova Vallès. A les 6 de la tarda, a Vic, el Centre Cultural L'Orfeó, concert amb la cobla Sant Jordi, L'Orfeó Bigatà. A Sant Joan de les Abadeses, amb la cobla Sabadell. A Barcelona, el Portal de l'Àngel, amb la principal de Llobregat. A 6:45 de la tarda, a Rubí, festa major de Sant Pere, amb un concert amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda, Canet de Mar, festa major amb la cobla Contemporània. A Brera, amb la cobla Viladolesa. A Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A 7:45 de la tarda, Malgrat de Mar, amb la cobla Ciutat de Granollers. A Blanes, amb la principal de Banyoles. A Pineda de Mar, amb la Moreneta. A Calella, amb la cobla Mediterrània. I a les 8 del vespre, Sant Cugat del Vallès, de festa major amb la cobla Marinada. Parem ara a l'aplec de Llançà per escoltar la sardana de conjunt, tot una gran clàssica de Ricard Viladesau, que si l'aplec és a Llançà, tothom sap que la sardana és Port de Llançà.

Port de Llançat a Ricard Viladesau ens l'oferia la principal de la Bisbal. Sardanes per dilluns, Sant Pere. A 2:15 del matí, a Sant Pere de Ribes, de festa major amb la cobla Maricel. A 12:15, a la plaça de la Vila de Begur, de festa major amb la cobla La Salvatana. A Tossa de Mar, de festa major de Sant Pere, amb la cobla La Flama de Farners, a la 1 de la tarda, a la plaça de l'Església. I a les 7, al Passeig del Mar, amb la mateixa cobla. A les 6 de la tarda, a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir, Cercavila, i Paga-li Joan, amb la cobla Sant Jordi. A 6:45 de la tarda, a Rubí, de festa major de Sant Pere amb la cobla Ciutat de Girona. A 8:00 del vespre, a Calafell, festa major amb la cobla Mediterrània. I a 10:00 de la nit, a Sant Cugat del Vallès, concert Plaça de l'Om, amb la cobla Sant Jordi i la coral La Lira. Doncs complimentarem una petició que ens feien fa poc des de la Garrotxa. Ens demanaven una sardana de Ricard Viladesau que, després de parlar de les ballades de Sant Pere, crec que lliga perfectament. En Pere de Llafranc.

Era la sardana de Ricard Viladesau amb Pere Tallafranc, interpretada per la principal de la Bisbal. Anem per la resta de la informació. Actes per dimarts a les 8 del vespre a Sabadell, al Casal Pere IV, un concert gala lírica amb la Cobla Mediterrània i a 9:45 de la nit a Viladamat amb la Cobla La Principal de Porqueres. Per dimecres a les 10 de la nit a l'Escala, a la Riba, amb la Cobla Montgrins. Per dijous, a Tossa de Mar, festa de la Mare Déu dels Socors, a la 1 de la tarda a la Capella i a les 7 de la tarda al Passeig del Mar, tot amb la Flama de Farners. A les 7 de la tarda a Vic, de festa major amb la Cobla Viladolesa. A Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Principal del Llobregat. I a 9:45 de la nit a Castellar del Vallès, amb la Principal de la Bisbal. I acabarem amb divendres. A 9:45 del vespre a Terrassa, a Plaça Vella, de festa major amb les Cobles Ciutat de Terrassa i Principal de Terrassa. A les 9 del vespre a la Garriga, a la plaça de l'Església amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A Argelaguer, amb la Principal del Llobregat. A 9:45 de la nit a Manlleu, amb la Ciutat de Girona. A les 10 de la nit a Tordera, amb la Cobla Montgrins. A Figueres, amb la Principal de la Bisbal. I 10:15 de la nit a Sitges, a la plaça del Baluart, amb la Cobla Maricel. I nosaltres, fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que clourà la ballada de divendres a Figueres amb la Principal de la Bisbal, Estimada Rosa, de Ramon Vilà, interpretada per la Principal del Llobregat. Siguin molt feliços. Adéu-siau. Molt bona setmana i també molt bona revetlla.

0: Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz el primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país sud-americà. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Venezuela i Argentina. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble sisme, 3 més que en l'últim balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan localitzats sota les runes d'edificis afectats. I en plana de successos, un cetaci ha aparegut mort aquest matí a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat Protecció Civil. La presència de l'animal ha obligat a aixecar bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I d'altra banda, un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de poc més de 6.700, tal com han informat fonts del Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb més del 70%, seguida de Barcelona, Girona i, per últim, Tarragona, amb un percentatge proper al 65%. Les proves han començat a les 9:10, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les d'ahir dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Seguim parlant de successos. L'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especial Albert Santa Maria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Baix, és destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa. Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona, de 41 anys, per estar relacionada amb la mort violenta. Com diem, la dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó o provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim amb l'àmbit judicial, perquè l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. I acabem amb els esports, recordant el doblet del campionat femení de ciclisme en ruta per part de Mireia Benito. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Dues persones han mort aquest matí en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià i, segons les primeres informacions, la policia ha estat alertada que un vehicle estava circulant de forma temerària per la zona i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha acabat xocant contra un altre turisme aturat en un semàfor. Els dos morts són, en aquest cas, els dos conductors dels dos vehicles. I d'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz del primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país sud-americà. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica o Eslovàquia. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble terratrèmol, 3 més que en l'anterior balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 en total de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan ja localitzats sota les runes d'edificis afectats. I d'altra banda, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol i la Fiscalia, que els acusa de prevaricació, demana 12 anys d'inhabilitació. I d'altra banda, un cetaci ha aparegut aquest matí mort a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Segons la informació de Protecció Civil, la presència de l'animal ha obligat a aixecar la bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67% del total de persones convocades, que era d'unes 6.700, tal com ha informat el Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, seguida de Barcelona, Girona i, en quart lloc, de Tarragona. Els exàmens avui han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del que estava previst, després de que ahir es patís un retard de 40 minuts per la demora en alguns punts de Barcelona, ja que les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Aha.

0: de 10. Són les dues.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
3: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
3: Una tendència que preocupa.

0: preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
1: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
0: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
1: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
0: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
0: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpula ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars, fins que han vestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
1: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
0: Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona de 41 per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels GRAE enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
0: Una de les persones ha resultat ferida greu sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp.
0: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CNAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
1: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest any 2025 que van passar torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
0: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
3: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
4: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
3: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
4: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
3: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
4: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
3: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
1: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
0: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
5: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
6: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQA més de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
5: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
1: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
0: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat, el 26 de juny del 1977.
1: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
0: Sota el lema Més enllà del matrimoni i de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molts drets per assolir. Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
1: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
0: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
1: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia, hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
7: Els fets van passar la nit de dissabte diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
8: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
7: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
9: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
7: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
1: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
0: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
10: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
11: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
10: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
11: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
10: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
11: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments, de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
10: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
1: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
0: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten al PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol.
12: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
13: Posaria jo, no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
0: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
1: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
0: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
1: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
14: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir que te creo no me...
0: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
1: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
0: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una trentena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
15: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
16: Doncs la veritat és que estem molt contents, per, en primer lloc doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat, doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
15: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper en veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
18: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden dos minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69-72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart, on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només dos punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de dos minuts per acabar aquest enfrontament.
1: Moltes gràcies, Jordi. Veurem doncs com acaba i si hi ha una mica de sort. I aquest partit acaba, com diem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
0: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions, i Sud-àfrica jugaran la primera plaça d'accés als vuitens de final.
1: Amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
0: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja els vuitens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
1: La resta d'encreuaments d'aquests 16ens de final són el Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Bèlgica, Senegal, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Austràlia, Egipte, Suïssa, Argèlia i Colòmbia, Ghana. Parlem ara també de motociclisme perquè està en marxa des de les 2 la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la 7a posició i ara mateix ocupa la 5a quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport. Marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
0: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. L'altra catalana, Paula Blasi, ha estat baixa després d'haver patit una caiguda precisament en els entrenaments per aquesta prova d'Espanya en ruta.
1: D'altra banda, Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
0: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Ksenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
1: I encara un altre apunt, en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dues persones han mort i un altre ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
2: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
0: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
2: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
0: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en motociclisme, en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui en plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
2: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
0: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
2: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: I aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
2: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
0: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilitzacions. N'informa Núria Parera.
4: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
5: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
4: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
5: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
4: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
5: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
4: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
0: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
2: Diverses ciutats del món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
0: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
2: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
0: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
6: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
7: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
6: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
8: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
6: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
0: <t'ha> I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
2: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del Congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
9: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
9: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
10: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
9: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
10: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple el riu Ebre, no, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
9: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
0: Obrim plana política amb l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que assegura que no posaria la mà al foc ni tan sols per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol.
11: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
12: Posaria, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al partit per el Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar a la justícia. Tot això en la fase aquesta d'investigació s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
2: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
0: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
2: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz a Madrid un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
0: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
2: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts.
0: Ens endinsem ara a la crònica local. Comencem a les platges de Torredembarra, al Tarragonès, que estrenen nous elements de seguretat aquest estiu.
2: Entre d'altres, destaquen les taules de rescat que els mateixos banyistes podran utilitzar si detecten una emergència a l'aigua. Tot plegat.

0: Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
1: Però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia a un tio inflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua quan arriben tots els serveis especialitzats, no?
0: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
2: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'ametller origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POU.
3: BXC Ràdio, Adrià Tella.
4: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POUM que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
5: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé. És un projecte per a nosaltres molt important, en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.
4: Ara sobre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
2: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
3: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
6: Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Masanilla.
7: I ganes de fer més projectes, sí, sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
6: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
8: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
9: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
6: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
2: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
10: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo a ti.
3: Set anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrilenya ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de dues hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb les cançons del seu treball més recent. I ara què? En un esclat cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
2: Canviem de terç, seguim amb cultura, el foc i les bèsties. A part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició de la Festa del Foc.
3: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental.

0: que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
1: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar ahir al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
2: I la veritat és que és un plaer i bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor, l'alcem, bueno, intentem que el públic ho vegi millor.
1: Amb una plaça plena i un gran ambient, el Berro ha tornat a ser el protagonista de la nit abans de donar pas al tradicional correfoc, que va omplir els carrers de foc, música i pólvora per tancar una nova edició de la Festa del Foc.
3: Marxem ara al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que mostra per primera vegada més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular del barceloní Jordi Barón.
0: Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. L'exposició s'anomena Portes endins, els arxius dels altres, i es pot visitar fins a mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
4: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
5: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
4: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
3: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les Nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
0: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
6: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per 4 artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
7: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Buitaüll, però donar-les també una visió contemporània, que són les que aquests 4 artistes, que són Alba G. Corral, que són Desilens, Massó i Hamil Industries, han fet 4 projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Buitaüll a l'atri digital del museu.
6: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
3: Les 2:55 minuts, moment d'anar ràpidament als esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de motociclisme perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la 7a posició. Parlem ara de bàsquet, perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
0: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent en un final molt ajustat per 74 a 76.
3: I un altre apunt en aquest cas de ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
0: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït cap a les 9 a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia s'ha alertat amb un vehicle amb matrícula francesa que estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment a l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Com us dèiem, han mort els dos conductors i una tercera persona ha estat traslladada pel servei d'emergències mèdiques a un centre hospitalari. I l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Concretament, els professionals han aterrat a València, capital de l'estat de Carabobo, i des d'allà viatgen en autobús fins a La Guaira, a uns 30 quilòmetres al nord de Caracas. Precisament en aquesta plana, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, a la a 152 el nombre d'espanyols desapareguts per aquest doble terratrèmol, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional Espanyola. L'anterior balanç era de 131 desapareguts i el nombre de ciutadans espanyols morts es manté en 9, mentre que 14 estan localitzats sobre les runes d'edificis. I canviem de terç i tornem a casa nostra. Avui és el dia contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències per aquest fet no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que des de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia s'analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I canviem de terç i parlem de que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I en plana de successos, aquest matí de diumenge ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellós. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El següent pas és descontaminar la platja abans de tornar a permetre el bany. Ja en esports, el partit entre la selecció catalana de bàsquet i el Regne Unit ha acabat en victòria pels britànics. I en motociclisme, en marxa des de les dues de la cursa del MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, en Marc Márquez, que ha sortit des de la setena posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Aviam, un, dos, tres, i ara som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes del Berguedà després de precipitar-se uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Òmades. Els serveis d'emergència han rebut l'avís prop de les 10 i s'ha activat un helicòpter amb agents del grup d'actuacions especials i un metge del grup d'emergències mèdiques. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals han immobilitzat i extret l'escalador. Posteriorment, el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. I ens anem a Veneçuela, on han arribat a l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades aquesta matinada per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. També hi ha anat una tècnica de protecció civil que completa aquest equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Precisament el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el titular José Manuel Álvarez, ha elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol que afecta Veneçuela, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Hi ha en trànsit complicacions a les carreteres catalanes ja a aquesta hora, sobretot a l'AP7. A Vilafranca del Penedès, en sentit nord, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I també a Montornès, entre Montornès del Vallès i Montmeló, també un carril tallat en direcció, en aquest cas, Girona. Aquestes són les incidències més destacades ara mateix a aquestes hores a les carreteres catalanes. I aquest dia d'avui és el dia també contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I parlem a que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I el portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona, en Comú a Barcelona, Gerardo Pizzarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. En paral·lel, també, el portaveu dels Comuns ha criticat la via Starmer, que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I en cultura, el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Juvenil de Veneçuela a l'Auditori de Barcelona s'ha ajornat per culpa del devastador doble terratrèmol precisament en aquest país. El recital estava previst el proper dimarts 7 de juliol dins el cicle Barcelona Clàssics. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: de 10. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona en Comú a Barcelona, Gerardo Pisarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. L'escoltem.
2: I també que li exigim a Pedro Sánchez, sobretot, que no es limiti a resistir i a denunciar els cops judicials contra el govern, sinó que actuï de manera clara i amb sentit de la urgència per afiançar la plurinacionalitat, per derogar la llei Mordassa de manera immediata i molt especialment per protegir el dret a l'habitatge.
1: En paral·lel, el portaveu dels Comuns també ha criticat la via Starmer que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials al programa Ciutadella. Aquestes investigacions que afecten el PSOE i en especial l'expresident del govern espanyol. Aquest programa el podreu seguir íntegre aquesta mateixa nit a la xarxa de televisions locals i a la xarxa més a 10:15. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull i les dades del 2025 encenen les alarmes. Les incidències per LGTBI i fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI i fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament durant aquests dies hi ha molts actes de reivindicació. Un d'ells al municipi de Rosselló, al Segrià, que acull avui l'espectacle de titella Superpower Woman de la companyia lleidatana La Pantomima. Aquest tracta d'un acte marcat en el Dia de l'Orgull, que es commemora, com us diem, aquest mateix diumenge. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
3: A través de la mina viatjarem pels canvis familiars i les emocions que generen, posant el focus en valors tan importants com l'acceptació, el respecte i el benestar de la mare en una relació sana. Es tracta d'una activitat familiar emmarcada en la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a Rosselló, tal com explica la regidora d'Igualtat, Paula Garrido.
4: És una obra molt visual que ens convida a reflexionar en família sobre el respecte, la igualtat i la importància de créixer en entorns sans i tolerants.
3: Un espectacle tendre i visual ideal per a petits i també per a grans, que tindrà lloc aquest diumenge a les 8 del vespre a les piscines municipals de Rosselló.
1: I en trànsit, ràpidament, repassem la situació actual, que sobretot problemes a l'AP7 en direcció Barcelona, entre Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos, i també la C16 entre Cercs i Guardiola de Berguedà. On també podríem dir que a la C65 hi ha dificultats entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Bona tarda, amics, i benvinguts a un altre programa de Sonic Reducer, un espai de ràdio en el que mai sentireu música absurda, i és un lloc en el que el meu company, en David Jordán, i un servidor, en Rafael Álvarez, només punxem rock and roll i els seus derivats, amics. Això sí, sempre amb la companyia que normalment ens envolta. Avui tenim per aquí a l'Arita, al Jordi Storm i a Lorenzo. Que amenitzaran la tarda segurament.
1: Que porten el Jordi i el Loren un constipat que segurament ens encomanaran a tots. Visca!
0: Segur. Yeah! Del microclima aquest que tenim aquí.
2: Visca el refredat!
0: Doncs comencem. The Apocalypse Dream és el segon disc de Cake Clover, que està a la venda des de fa concretament un any. Ha estat produït per Johan Falco, que és el productor del Fuck Up, de Chubby and the Gang i el de Chisel, quasi res, i mesclat pel productor guanyador d'un Grammy, en Carlos de la Garza, que és productor de Bad Religion i Paramore, entre altres. Sou influenciat pel punk dels 70 i una mica de power pop, en cançons inspirades en el poeta beat Charles Plymell, en el seu nou àlbum que van vindre a promocionar per aquest país fa un parell d'anys, si no recordo malament. Un artista molt mainstream que ara s'ha posat de moda, però estic segur que la seva proposta no deixarà indiferent a ningú. Anem a sentir aquest disc, el tema titulat You'll Be the Death of Me, Cake Clover. Bona tarda, amics, això és Sonic Reducer.

Molt bé, seguim aquí obrint foc al Sonic Reducer i ho fem amb The Melmax, que són una divertida banda procedent de l'Ispic. El seu estil desenfadat es podria definir com a power pop punk. No sé si provenen del planeta Adalf, però la seva descripció al seu Bandcamp és irresistible, cito. The Melmax et brinden power pop punk de primer nivell, combinant guitarres jab-jab amb un teclat jub-jub, bateria pou-pou i un baix bum-bum que us untarà les teves xirivies. Un popurri tremend, molt agradable, molt malvat, apunyalant-te per l'esquena, traient-te la cera de les orelles, sortint al sol amb les mans despullades. Es requereix cascos i sabatilles d'estar per casa. Benvinguts al planeta Melmac. En fi, anem a escoltar el tema que dona títol al seu únic llarga durada. Això es diu Good Advices, de Melmacs.

Spiritual Cram és una banda estadounidenca formada a San Francisco. L'estil musical del grup incorpora elements de diversos gèneres, com el new wave, el punk clàssic, el reggae i el rock alternatiu. Es van formar a finals del 2017, quan Michael Bingham i Mike Fenton van començar a treballar junts després de deixar la seva anterior banda. El nom del grup es va inspirar en una cançó de Christian Death. Ja han estat considerats part de l'escena underground de la costa de Califòrnia amb altres bandes com Drain, Militaire Gun o Zulu. Anem a sentir del seu últim disc el tema titulat Can I Borrow Your Lighter? Spiritual Cram.

0: ¿Te apetece una manzanilla?
1: No, nunca tomo fruta. Además, estoy de servicio. Esta noche tengo guardia.
2: Sonic Reducer, mai prenem fruita i menys de servei.
3: Molt bé, seguim amb The Pampanics, que és una banda de punk sueca procedent de Timbra, formada el 2021 durant la pandèmia. Són crus i autèntics i barregen un so original amb altres més emblemàtics del punk dels anys 70 i 80. Després d'una sèrie de singles a principis de 2024, van llançar l'LP Punk Sounds Better on Crappy Speakers, un disc de so cru i lletres provocatives amb la seva combinació d'actitud punk amb una mirada fresca cap al món actual. Això sumat a la seva energia a l'escenari els converteix una banda a tenir en compte. D'aquest àlbum anem a escoltar un dels singles que van servir d'avançament. Es tracta d'aquest Let's Start a Band, The Pampanics.

Els Stereo Sons s'han convertit en pocs mesos en una banda fonamental com els Corazones Elèctricos, el Frank Sud o The Bondrits, entre molts altres del panorama llevantí. Tenen en el seu poder des de mitjans d'octubre del passat 2023 un disc molt interessant. Puc dir que els d'Algamesí han aconseguit definitivament el seu so. En les primeres escoltes sorprèn aquesta frescor d'idees, melodies i tornades que té tot el tracklist. Fins i tot fa la impressió de ser, si no hi ha un primer disc, un segon amb una declaració d'intencions ben clara i focalitzada. Anem a sentir del seu últim Todo Mal, el tema titulat El Diablo, Stereo Zone.

Yeah, seguim, seguim amb The Wild, que és un quartet procedent de Canadà que es defineixen com una barreja perfecta de fanfarroneria rockera i actitud punk rock. Es van donar a conèixer a partir de 2015 quan van començar a recórrer milers de quilòmetres a Amèrica del Nord i Europa, girant amb artistes com Airborn, Steel Panther, Rose Tattoo, Godsmacks, entre d'altres. Des del seu primer àlbum, el 2015, fins al seu següent àlbum, el 2015, fins al seu següent àlbum, Will at Her de 2017, i especialment Still Believing Rock and Roll del 2020, The Wild és una banda de tota la vida que ha recorregut el camí traçat per les grans bandes que els van precedir, amb cor, autenticitat i un profund compromís amb el que fan. Ara fa anys que no treuen disc, però encara estan en actiu. Del seu darrer disc escoltarem aquest, Bad News, The Wild.

0: Adelante.
1: Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
2: Anem a parlar una mica del disc Shake the Fate del grup Falling Red. 8 temes en una mica més de 30 minuts que et deixen amb ganes de més. La premsa especialitzada parla meravelles d'ells, la gran esperança anglesa, a British Rock Band to Believe In, en diuen al Rock Magazine. La meva opinió és que es tracta d'un disc correcte, energètic i contagiós, curt però intens. Per cert, van estar girant amb Dave Evans, ex AC/DC, per Europa. Així que anem a sentir un tall d'aquest disc titulat Out of Control, Falling Red.

Molt bé, seguim amb, aquí al Sonic Reducer amb The Let's Go's, que és una girl band de noies japoneses formada a Tòquio allà per l'any 2006. Van debutar el 2009 amb el disc Let's Go and The Let's Go's, un disc molt divertit de 13 cançons on toquen tots els pals del Google Boom punk, del rock and roll i el punk ramoniano. Van tornar el 2011 amb Reamp, amb major velocitat i més garatge rock, el que va seguir una aturada fins al 2016, quan van tornar amb I Hate The Let's Go's. Avui ens quedarem al seu quart disc, publicat el 2009, i amb el tema que li dona nom, I Want Cherry, The Let's Go's, des de Tòquio.

El LP Espera'm en el cotxe dels bilbaïns Negra Calavera és d'aquells que et satisfan sobremanera. Ells segueixen sent en Xemi Bugatti a la veu, en l'Endica Fiz a les guitarres, en Javi Rosca a les guitarres també, en David Pincho al baix i el David Tobal a la bateria. El seu domini fascinant de la part més bruta i radical del rock and roll és fascinant. Edició de luxe en format vinil 180 grams, amb funda de cartró, amb lletres il·lustrat, gravat i mesclat i masteritzat al Cova Studio de Bilbao, amb JM San Pedro Enxampe com a productor entre octubre i novembre del 2020. La portada i el artwork és obra de Mary Chris Arregui. I totes les cançons són seves, excepte Llàgrimes d'obligacions, en la qual participa les veus el mític Iñaki Urbizu Pela, que de pas també fa coros a Espera'm en el cotxe, que és el tema que sentirem ara mateix. Negra Calavera. Uau!

Molt bé, després d'escoltar els grans Negra Cadavera, continuem amb Fast Eddie, que és un quartet procedent de la ciutat de Denver, a Colorado. La banda neix el 2015 quan el vocalista Micah Morris, al front, membre també de Dirty Few, amb tres músics més que es coneixen per tocar a locals comuns de l'escena local, clar. Es defineixen com a simples proveïdors de clàssic rock ràpid i dur, i la seva discografia la conformen dos LPs, un homònim publicat el 2017 i un altre de 2024, To The Stars, a part de diversos singles d'avançament. Els avala una intensa activitat en directe pels circuits de sales de la seva regió. Anem a escoltar un dels temes del segon disc, concretament aquest, Spirit Commander, Fast Eddie.

0: The Powder Monkeys va ser una banda australiana de punk rock formada el 1991. Els pilars fundadors són en Tim Hemmingsley, al baix i la veu, i en John Lonan, Nolan, a la guitarra. Eren exmembres de Bored. Powder Monkeys va llançar tres àlbums d'estudi. Smash It on a Knee, del 94, Time Wants Our Hills, del 96, i Lost City Blues, del 2000, abans de separar-se el 2002. Tim Hemmingsley va morir el 21 de juliol del 2003 a l'edat de 31 anys d'una sobredosi d'heroïna. Una història trista per un grup irrepetible. Anem a sentir el seu últim treball, el tema titulat, aquell l'he punxat alguna vegada, però mola molt. Beast White Two Bucks, The Powder Monkeys.
1: Mítics.

0: ¿Sabías que se iban a apropiar del Club Edén?
1: Sé lo del Club Edén, sí.
0: ¿Y lo sabías antes de que lo hicieran? Porque eso demuestra quién manda, ¿verdad? ¿Quién sabe las cosas antes de que pasen?
1: Yo sé lo que sé, ¿no? Y si no sé algo, pues no lo sé y a tomar por culo, ¿sabes?
2: Ens desplacem a Varsovia, d'on prové el Power Trio amb el nom de Tiger School, banda que vaig descobrir, com tantes altres, gràcies al Beringer del Cap i programa que tantes alegries ens va donar i que tant trobem a faltar. En fi, aquests polacs ens van sorprendre a finals de 2019 amb un pepinasso de disc debut titulat The Cult of Tiger School, amb 14 temassos, i és una llàstima que no hi hagin tingut continuïtat, perquè no em consta cap llançament més. Esperem que encara estiguin en actiu. He estat buscant i no he trobat res més que aquest primer disc.

La meva cover d'aquesta setmana corre càrrec dels Cheech. Formats al 2001, The Cheech van decidir crear el tipus de banda que faltava a la seva ciutat natal, de Pittsburgh. Un punk and roll passat de moda d'aquell que ja no es fa. Liderats pel vocalista Todd Porter, també conegut com a Todd Cheech, exlíder de Silver Tongue Devil i Eviction. L'alineació sempre giratòria ha recorregut molts quilòmetres de gires. Els fan una versió del Hammersmith Palace de Demolition 23, que ja vas posar fa un temps però que mola molt, que van gravar en el seu àlbum homònim del 94. La cançó és una descripció nostàlgica de l'escena de clubs de London de la dècada dels 80. Va ser escrita per Michael Monroe, Jupp Wilder i Little Steven. Anem a sentir la Hammersmith Palace de Cheech.

0: Holin Vaya Tros Dimna. Seguim a la part amb el moment cover amb The Feelings, una banda formada el 2014 a Charlotte, Carolina del Nord, que ha anat madurant el seu estil des del punk furiós fins a una barreja entre punk hard rock i algun element metal que sona amb naturalitat i frescor barrejada amb la maduresa. Doncs resulta que primer com a single i després dins de l'EP No Love Lost de 2018 tenen una versió del mític tema de Kiss, Strutter, que va aparèixer originalment al disc de debut dels Kiss de 1974, que li volia dedicar aquí al Jordi Storm, que porta una samarreta de l'Eix Breheli. Com debe ser, pues, va por ti, per tots els oients, naturalment. Doncs bé, en mar de Feelings, aquest tema són així, Strutter.
1: Una pillaça per internet, o què?
2: Forever.

0: Bien, chiflados primitivos, prestad atención. ¿Veis esto? Esto es mi escoba de fuego. Es una Remington de dos cañones del calibre 12, lo mejor que puede ofrecer Almacenes Smart. La encontraréis en la sección de caza y pesca. Esta maravilla ha sido fabricada en Grand Rapids, Michigan.
1: ¿Pero qué dice?
0: Su precio de venta es de 195. La culata es de nogal y los cañones recortados de acero azul cobalto. Tiene un gatillo finísimo, ya lo ven. Compre elegante. Compre en Smart. ¿Entendido?
2: Molt bé. Fiscales ad hoc és una banda de punk chilena. La seva formació és encara discutida entre les dates corresponents al mes de setembre de 1986 o febrer de 1987. Fa uns mesos, ja bastants mesos, vaig anar a veure els RKL a Badalona i els fiscals tocaven de teloners amb molt poca gent al recinte i he de dir que em van deixar bastant content, encara que van tocar 5 temes, dels quals només vaig sentir 3 i mig. Els suficients per fer-me fan i punxar 3 temes d'ells aquesta temporada. Anem a sentir del seu últim disc, El Flagelo, la cançó titulada Se nos va. I le vull dedicar al meu amic Omar, que fa temps que no el veig. A ver dónde te metes, chaval. Fiscales ad hoc.
3: Venga.

Molt bé, seguim amb Admiral Sir Cloudesley Shovel, que va ser el nom d'un oficial de la Marina Britànica que va viure a cavall entre el segle XVII i XVIII, però també és el nom que va adoptar a partir de 2008 un power trio britànic de hard rock vintage que va debutar el 2010 amb l'EP Return to Zero, el que va seguir el 2012 el seu primer llarga durada, Don't Hurt It, Fair It, que va recollir bones crítiques dels seguidors del rock sedentero, que van seguir amb els seus dos següents discos publicats de moment i on es poden rastrejar influències de AC/DC, MC5, Status Quo o Buffalo, per exemple. Anem a escoltar un tema inclòs al seu segon disc, Chicken Before You Break Him, més o menys. Això es diu Do It Now, Admiral Sir Cloudesley Shovel. És que no m'ho posen fàcil.

Anem ara amb uns amics. Dead Yard provenen de bandes com 77, Joe Macabre o Reapers. Aquesta tarda toquen a la Sala Radical de Granollers. Ells es van separar fa un parell d'anys, però és lo que té el rock and roll. Es van ajuntar per fer una sèrie de concerts esporàdics, però per lo que tinc entès, ara tornen de debò. Tocarem amb ells els Spitfire Scream, una altra banda d'aquí de Catalunya, així que el bolo pinta més que interessant. Bueno, vaig compartir grup amb el bateria i guitarra respectivament de Dead Yard, que són d'aquí de Cardedeu, són els germans Morell. Així que aquesta nit la festa serà grossa. Anem a punxar del seu disc Armageddon It, el tema titulat Stench of the City, Dead Yard.

Molt bé, seguim aquí a la recta final de Sonic Reducer amb Hellscrack, una banda francesa procedent de Nantes, de rock brut i macarra, que va al gra. Els seus membres porten tocant des de finals dels 80s, ja sigui com a Hellscrack o englobats en altres bandes com els French Lovers. Van debutar com a Hellscrack el 1994. Van publicar el seu primer llançament, un CD de 5 temes il·limitat a 1.000 unitats, el 1997, i van publicar el seu primer llarga durada, Flesh and Steel, el 2000. La seva discografia fins a dia d'avui es completa amb el disc Rusted, publicat el 2009, i que inclou 16 temes en poc més de 39 minuts. Es tracta d'un disc tan collonut que ha fet que encara, a dia d'avui, estiguem esperant nou material de Hellscrack. I em costa que encara estan en actiu, però no hi ha hagut més llançaments, lamentablement. Anem a escoltar un tema del Rusted de Hellscrack. Això es diu Sad Little Girl.

0: Muchas gracias. Vamos a empezar con el test tonturo. Eso sí, antes mi primo creo que me dice algo. Por cierto, primo, hace tiempo que ya no vienes mucho por aquí, ¿eh? O sea, vas viniendo menos.
1: Ya, porque ya tengo yo mis amigos también y mis cosas, ¿sabes?
0: ¿Ah, sí?
1: O sea que...
0: Oye, pues dile a tus amigos que, joder, que vengan aquí un día, que los invitamos a merendar, hombre.
1: ¿Aquí? Sí,
0: claro.
1: A que vean tu cara de mierda.
2: Qué majo.
3: Novembre de 1991, Itzi Stradlin, far de la fama, els concerts i especialment Axl Rose abandona el vaixell de Guns N' Roses. Gilby Clark va arribar com a substitut a la guitarra rítmica. La seva arribada va ser rebuda com una cosa de no res, com un membre simpàtic i inofensiu. Sempre presto les ordres dels Gunners, Slash o McCain. Res més lluny de la realitat, tant és així que el seu primer disc en solitari, llançat el 94, titulat Pawn Shop Guitars, és com podria considerar com un disc de Guns N' Roses, perquè tots els integrants de Guns N' Roses van participar en major o menor mesura. En Rose, Slash, Dub, Dixie Red i Matt Sorum, incloent els músics contractats per al tour, en Teddy Andreadis i la famosa corista Roberta Freeman, així com il·lustres de l'escena rock del moment, com Sebastian Bach, Rocco Afuso, Buddy Watchell o Frank Black. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Tijuana Jail, que ja sé que ho he punxat moltes vegades, però és que m'agrada. Gilby Clark!
4: Uno muy pronto. Nos preguntaba una damita que si cuándo fue la fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el último.

0: 1-305-4302. No le dan trabajo porque está muy joven o muy viejo. No se preocupe, llame ahora mismo al teléfono
1: 635-4302. Molt bé, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. El Sonic Reducer 326. Doncs això, moltes gràcies per haver-nos escoltat, ja sigui en directe o en diferit. Estarem a iVox demà o demà passat, si Déu vol i les autoritats ho permeten. I res, moltes gràcies a tots els oients i a la gent que ens ha recolzat aquí en directe. Arita, Jordi, Loren, aquí el meu col·lega, company i germà Rafa, que formem aquí l'equip de Sonic Reducer. I bé, normalment no sé si el Rafa vol afegir alguna cosa.
2: Afegiré algo.
1: A ver.
2: No sé si quedarem d'aquí un parell de setmanes.
1: Sí, en principi sí.
2: Sí, en principi sí. Mm. Doncs res, ens veiem d'aquí un parell de setmanes.
1: No. Doncs bé, abans el Rafa ha punxat un tema de Jung Jar, que de Dead Jar, que toquen avui a també estaria bé, però no, Dead Jar, una banda de col·legues que toquen avui al Radical de Granollers. Juntament amb ells toquen un altre pedazo de banda catalana que hem punxat sovint aquí també al Sonic Reducer, però normalment acaba una balada, però avui val la pena doncs escoltar l'altra banda que tocarà avui a la sala Radical de Granollers. És una banda que fot un rock and roll, un high energy realment molt potent i que són d'aquí, doncs, per acomiadar-nos avui del seu EP She Said, posarem el tema del mateix títol. Marxem amb Spitfire Scream. Bona tarda i cuideu-vos molt.
3: Adéu!

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Gin-Jaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver, bueno, la meva mare, ja pots comptar, tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb matllons, tot per allà a terra.
2: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
2: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
5: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
6: I es van començar a sortir inclús els avions, Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
5: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
6: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
5: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
6: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
2: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
3: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
2: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
3: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
5: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo,
2: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

el preu. Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balaguer.

0: Son las 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes respecte a les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, que no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament per aquestes dates, molts municipis del país convoquen manifestacions per reivindicar les desigualtats encara presents. Un d'ells és Terrassa, on tenim en directe des de Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola. Molt bona tarda, Martí.
2: Bona tarda, salutacions des de la plaça Vella, que és on es troba la manifestació de l'orgull. Però permeteu-me que avui comenci aquesta connexió explicant-vos una història. És la història d'un noi de Terrassa que vaig conèixer fa un temps a Barcelona i un dia em va confessar una cosa que la veritat no he pogut oblidar mai. Em va dir que marxar a Barcelona no només li havia obert les portes per dedicar-se a les arts escèniques, sinó que també li havia permès viure la seva orientació sexual amb una sensació de llibertat que, segons ell, encara no havia acabat de trobar aquí. No perquè Terrassa fos una mala ciutat, sinó perquè, com passa a moltes persones, l'anonimat d'una gran ciutat li feia més fàcil ser ell mateix. I aquesta no és només la seva història, és també la història de moltes persones que al llarg dels anys han sentit la necessitat de marxar del lloc on havien crescut per poder viure amb més naturalitat qui són. Però això està canviant, i així ens ho explica la Iris Pascual del Comics Pride.
3: No, fa uns anys no era com molt viable, no? Es sortia aquí al carrer al mig i fer una mani, fer una festa amb tota la llibertat del món i gaudir dels amics, les amigues, els veïns i les veïnes. I nosaltres el que volem és que d'aquí uns anys les pròximes generacions ho tinguin encara molt més fàcil i molt més còmode, i ja que sigui algo supernormal.
2: Avui, precisament, aquesta és una de les idees que planegen sobre aquesta manifestació de l'orgull de LGTBI de Terrassa. Que ningú hagi de marxar de lloc per sentir-se lliure. Que qualsevol persona pugui estimar normalitat allà on sigui.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Que així sigui.
2: A vosaltres.
1: Ja en trànsit, les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació Tornada de Sant Joan, encara que hi ha un punt especialment sensible, l'AP7, sobretot entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, i també a la confluència entre aquesta via i l'AP2, on s'acumulen retencions en els devenint de les dues branques. També la que té molts problemes és la C16 entre Cercs i Berga, on també hi ha moltes complicacions. I això en el que és en plana de trànsit, perquè en esport ràpidament Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta a Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell, segons ha avançat la periodista Anna Poncilla, ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La parella va alertar el 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Partaulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resulta de mort. Les carreteres catalanes han acumulat durant aquesta tarda retencions generalitzades, coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Tot i que a aquesta hora ja minven aquestes retencions, repassem l'estat amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona nit.
2: Bona tarda. De moment, aquesta hora, tot i que va estirant, millorant a poc a poc la circulació, encara hi ha força volum de retorn d'última hora de diumenge, de cap de setmana. Es nota, sobretot, encara a diferents trams de l'autopista AP7, sobretot en el tram sud, a la zona del Vendrell, també a Banyeres del Penedès o a Vilafranca, en sentit nord, i en el tram nord de l'autopista AP7, a la zona de Massanet, en sentit Barcelona. A la C16 encara molt volum de trànsit aquesta tarda, a la zona de Guardiola de Berguedà, fins pràcticament la 9 de Berguedà, i també més avall, a l'altura de Cercs, tot plegat també en sentit sud. Altres vies de la costa que encara presenten molt volum de trànsit són la C31, a Platja d'Aro, en sentit Llagostera, la C32, a la zona de Gavà, Viladecans, d'entrada de Barcelona, i també la C31, tant a les costes del Garraf, a les Sitges, com més endavant l'últim tram del Prat de Llobregat. A l'autopista Maresme també encara molt de trànsit a diferents trams, de forma fragmentada, entre Arenys i Llavaneres, d'una banda, i també entre Cabrera i Premià, tot plegat en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
1: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull i unes 200 persones s'han manifestat avui precisament pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGTBI aplega diverses entitats del col·lectiu i han denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. Ja en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi del ciclisme en ruta d'Espanya. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Temporada històrica del Barça d'handbol, que ho ha guanyat absolutament tot. Liga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana i la joia de la corona, la 13a Champions de la història de la secció i la número 50 de la història del club. El retorn a Europa del Granollers i els ascensos d'equips com Sant Cugat, Mataró, Sant Martí Adrianenc o Garbí Palafrugell són altres fites destacades de l'handbol de casa nostra aquesta temporada. Ens en dona més detalls Jordi Cervantes.
1: L'handbol queda marcat per la temporada per emmarcar del Barça. La 2014-2015 ja ho va aconseguir, alçant els 7 títols en joc: Champions, Mundial de Clubs, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Supercopa i Supercopa Ibèrica. La combinació entre joves talents i la saviesa dels més veterans ha provocat una tempesta perfecta sota la direcció de l'entrenador Carlos Ortega. Dani Fernández, format a la base del Barça per més tard marxar a Alemanya, tornava al Palau per fer realitat el seu somni.
2: Amb això he penjat el coll i et dic que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça, això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa. I res, avui me'n recordo de tots ells i això també és molta part seva.
1: El Fraikin Balomano Granollers tornava a fer un curs excel·lent, acabant tercer a la Lliga Sobal. Malgrat que el frec-a-frec amb el Ciudad de Logroño va sortir creu, els vallesans es classificaven per enèsima vegada per disputar competició europea la temporada que ve. Per cert, una Lliga Europea enguany on els d'Antonio Rama es quedaven a les portes de disputar les eliminatòries pel títol.
3: Jo penso que ha sigut un partit que ens ha costat al principi entrar, però se'ns ha vist seriosos i molt ficats des del principi i potser ha acabat doncs, com pocs partits han acabat aquí, no? Amb tanta diferència i amb tanta solvència. Penso que hem sigut molt seriosos, molt disciplinats. Ha sigut un partit que ja ens calia, ha sigut l'últim, val la pena i orgullós perquè sigui l'últim partit i amb l'objectiu complet.
1: Per la seva banda, el CAC Balomano Granollers va completar una temporada més que acceptable, assolint la permanència a la màxima categoria estatal i disputant la final a 8 de la Copa de la Reina, tot i caure en els quarts de final de la competició. En categories inferiors, les alegries arribaven en format d'ascens per a 4 equips. Sant Cugat i Mataró pujaven a Divisió d'Honor Plata Femenina. Les santcugatenques completaven una fase d'ascens impecable i aconseguien un ascens històric. Les mataronines retornaven un any després de perdre la categoria, després d'un final d'infart en el partit decisiu que les enfrontava l'Alcúdia. David Verdugo és el tècnic del Mataró.
4: Bueno, pues colofón a una extraordinaria temporada. La final ha sido un resumen un poco de nuestra temporada, un poquito con altibajos y demás, pero cuando hemos confiado en nuestra defensa y en todo lo que trabajamos, al final hemos sido superiores, creo, a los rivales y muy orgullosos, la verdad, muy orgullosos del trabajo diario. El resultado al final ha sido hiperpositivo, pero el orgullo que sentimos de trabajar cada día, de cómo han evolucionado todas las jugadoras, la verdad que no tiene por qué ir paralelo al resultado, aunque me quito el sombrero ante el esfuerzo que han hecho. El partido también es un resumen, porque hemos empezado muy mal, muy fuera de sitio, luego hemos ido remontando, confiando en la defensa, cada medida que confiábamos, hemos cogido un poco de ventaja y la segunda parte es otra vez. Dudas, y al final confianza, correr, y al ganar. Así que increíblemente satisfechos, mi enhorabuena a las chicas y a la afición que nos ha venido a ayudar, y nada, son mi matador.
1: Paral·lelament, Sant Martí Adrianenc i Garbí Palafrugell assolien l'ascens a primera estatal masculina. Els del Baix Empordà aconseguien un ascens històric en una fase on només van necessitar els dos primers partits per resoldre el bitllet a la categoria de bronze de l'handbol estatal. Amb 23 gols en tota la fase, el jugador del Palafrugell, Jan Casellas, parlava d'ascens merescut.
5: Tio, ha sigut una temporada dura, però ja tenim la recompensa aquí. hi ha hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents, és la millor temporada que hem fet de tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
6: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha. Però, bueno, no ho sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
1: I el Sant Martí Adrianenc, igual que el Mataró, recuperava la categoria perduda ara fa un any. I ho feia per la porta gran, ple de victòries en la fase d'ascens.

0: Vinga, i parlem de waterpolo, temporada de somni per l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat campió d'Europa 12 anys després i ho ha tornat a guanyar tot a les competicions domèstiques. El Mataró va guanyar la Lliga de Divisió d'Honor Femenina per tercera vegada i el Sant Andreu va aconseguir el tricampionat de Copa en una temporada de canvi de cicle per a les andreuenques. El primer títol europeu del Catalunya Femení és una altra de les fites del waterpolo de casa nostra en la temporada que acaba i que ens explica en més detall Albert García.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a regnar Europa. 12 anys després, els mariners van guanyar la Lliga de Campions a Malta davant el gran dominador continental, el Prorreco italià, imposant-se a la final per 16-17. Si la primera Champions del Barceloneta va arribar l'any de debut a la banqueta de Xus Martín, aquesta segona ha estat la cirereta al pastís per la primera temporada de Fran Fernández com a entrenador.
2: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar de entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme, espero que me dé la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré hablando del equipo. Que soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo ver. Ya la disfruté en su día, estoy muy feliz.
1: La temporada del Barceloneta no s'explica només amb la Champions, i és que els mariners han mantingut l'hegemonia absoluta a les competicions domèstiques, guanyant també Lliga, Copa i Supercopa davant un Sabadell que ha plantat cara. Bernat Sanahuja, jugador del Barceloneta.
3: Sí, sabíem que el Sabadell no ens ho ficaria gens fàcil, està en un moment molt bo. Crec que nosaltres havíem de plantejar el partit així, encaixar els mínims gols possibles i, bueno, crec que ho hem fet bastant bé, que molt contents. Sí, molt, molt especial, la veritat. Molta gent que conec, que he crescut amb ells i molt content de poder guanyar un títol aquí.
1: Després de 3 anys seguits amb campiones catalanes, enguany la Champions femenina s'ha resistit. Ni Sant Andreu, ni Mataró, ni Sabadell van poder aixecar el títol. Malgrat tot, el waterpolo català continua al màxim nivell a les competicions continentals, com van demostrar Catalunya i Barceloneta a la final de l'Eurocup, a la primera participació de tots dos equips en aquesta competició. Finalment, el títol va ser per a les gracienques, que entrena Javi Belmonte.
4: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
1: Una altra fita europea per al waterpolo català va ser el subcampionat del Sant Feliuenc a la Conference Cup, un gran paper que destacaven jugadores com Judit Panicello o Olga Descalzi.
5: Avui teníem la sensació de que podíem, però crec que al final elles han estat superiors, sobretot a la primera i segona part. Després hem anat una mica a remolc d'elles i, bueno, al final contentes de ser segones i a seguir fent història amb el club.
6: Jo penso que hem demostrat un nivell molt alt. Hem competit molt bé contra els equips italians, les gregues, les croates, i hem estat a un nivell europeu que, com a club, doncs estem totes molt orgulloses d'haver estat a aquest nivell.
1: Pel que fa a les competicions domèstiques, el Mataró va guanyar la Lliga en una final apassionant contra el Sant Andreu, amb victòria final de les de Dani Ballart a la piscina Pere Serrat. Clara Cambrai es convertia en la jugadora del Mataró amb més títols de la història i Mariona Terré va ser escollida millor jugadora de la final amb una aturada clau a l'última jugada per evitar la pròrroga.
7: Ens sentíem com si fóssim a casa. Quan vam sortir a la presentació, la veritat és que totes estàvem molt posades i en sentir l'afició, com vam bremar des del principi, ens va fer sentir com a casa, la veritat. Dissabte, el partit d'aquí va ser un partidàs també que ens va permetre somiar i crec que va ser perfecte poder-ho combinar a la seva piscina, però sobretot amb tota la gent que ens va acompanyar. No paràvem de dir-ho, vull dir, veiem la mateixa gent que havia estat dissabte a Mataró, per tant, ens sentíem com si juguéssim a casa.
8: Jo m'esperava un 7-6 molt mogut i molt diferent i em vaig trobar un 7-6 molt estàtic i no m'esperava que una persona a 3 es quedés totalment sola. Però la veritat que em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me a braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
1: Tot i les decepcions a la Champions i a la Lliga, el Sant Andreu va poder celebrar el tricampionat de Copa en una final a Can Llong davant el Sabadell, coincidint amb el 8 de març.
9: És un títol del treball ben fet, treballem molt bé, estem dia a dia pencant. Per moments com aquest crec que estem totes molt bé físicament, hem tingut alguna baixa aquestes últimes setmanes que ens feia una mica de por, no?, el saber si estàvem o no estàvem totes. Crec que tothom ha ficat molt de la seva part, que totes hem estat lluitant cada dia.
1: Gran satisfacció de Martina Tarré, i és que el Sant Andreu tanca un cicle. La reestructuració esportiva i econòmica al club ha provocat la marxa del tècnic Javi Aznar després de 12 temporades i també del gruix de jugadores que han aconseguit els majors èxits del club andreuenc.
10: S'ha marcat una nova estructura, no?, i passava simplement a ser l'entrenador i a responsabilitzar-me de l'equip femení i poc més, no? I han vingut després el tema de que les jugadores comencessin una mica a no confiar en aquesta nova estructura, en aquests nous objectius de la secció i del club. L'escenari final és un escenari complicat, després de 12 anys de treball, veure que, bueno, aquesta situació canvia radicalment i que tu no et sents recolzat. El millor és buscar un acord i que aquest cicle de 12 anys, no, pues, s'acabi aquí.
1: El fins ara segon entrenador i ex del Mediterrani, Marc Coma, serà el nou entrenador del Club Natació Sant Andreu en aquesta nova etapa.
11: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: En futbol sala, el Barça ha acabat amb la sequera de títols amb la primera lliga de l'era Javi Rodríguez, en un any de molts adeus a l'indústria Santa Coloma. Mala temporada, en canvi, per al futbol sala femení estatal, en aquest cas català, amb una permanència de Mamut Les Corts més oferta del que s'esperava, el descens del Penyes Plugues i els ascensos frustrats de Rubí o Linyola. El resum de la temporada de futbol sala ens l'explica Toni Castro.
12: Tres temporades després, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga de Futbol Sala en la temporada del debut de Javi Rodríguez a la banqueta blaugrana.
13: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final, la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder. Pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor, quiero... Hay Copa de Europa, hay Supercopa, que este año no la hemos celebrado, y bueno, es momento de reflexionar un poquito, de que pasen unos días y luego pensar en qué más podemos hacer para mejorar.
12: A més del títol de Lliga, el Barça obté el premi de tornar a la Champions després de 2 anys d'absència. Un doble premi per al capità Dídac Plana.
14: Molt especial, perquè al final, com et dic, portàvem 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera Lliga com a capità, un somni... I la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.

0: De la seva banda, Indústria Santa Coloma clou un cicle en una temporada amb molts adeus, començant pel president Vicenç García, que posa punt i final a 51 anys al capdavant del club colomenc. Molts jugadors tampoc continuen, com ara Bernat Pubill, Pucci, Leandrinho, Coro o Frezzato. I malgrat que el play-off se li va escapar amb un polèmic doble penal contra el Jaén en l'últim instant, l'Indústries no renova el tècnic Xavi Closas després de 4 anys a la banqueta de l'equip de Santa Coloma de Gramenet.
1: Jo els vaig trucar perquè em diguessin si comptaven o no amb mi. Ells em van dir que no comptaven amb mi i ja està, hi haurà un altre entrenador i ja està. No, és una decisió del club. Això hauràs de preguntar al director esportiu o al nou president quins són els motius.
0: Closa serà substituït per Jorge Vargas, exentrenador del Martorell o de les seleccions inferiors catalanes. Ha estat una bona temporada per als equips catalans de la primera femenina, tot i un bon inici. Mamut Les Corts ha fet una campanya molt irregular i va haver d'esperar fins al final per assegurar una permanència que deixa les barcelonines com l'únic equip de casa nostra a la màxima categoria femenina estatal de futbol sala. Nil Marco és l'entrenador de l'equip.
2: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts.
0: La mala notícia va ser el descens del Penya Esplugues, en el que ha estat la temporada de comiat de la capitana Pilar Ribés.
3: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar tot el que pugui al club.
0: Dos equips catalans van lluitar per pujar a primera, però van caure al play-off. D'una banda, el Rubí, que va caure a les semifinals, i de l'altra, el Linyola, que va arribar a la final i va fer somiar tot un poble entregat a l'equip. La capitana és la linyolenca Montse Carles.
4: És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim Les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
5: I la temporada de l'esport català no es pot explicar sense parlar també d'altres grans èxits. Oriol Cardona, Marc Márquez, Paula Blasi, el Puigcerdà femení, el CP Olot o l'artístic Skating Cunit són alguns dels noms que han contribuït una temporada més a fer més gran encara l'esport de casa nostra. Pep Carbonell.
6: Un dels noms en majúscules de la temporada de l'esport català ha estat el d'Oriol Cardona. El banyolí va fer història als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina, quan va guanyar el primer or olímpic de la història de l'esport català a la prova sprint d'esquí de muntanya. A més, va arrodonir-ho amb el bronze en relleus mixtos, al costat de la granadina Anna Alonso.
7: Moltes emocions, moltes emocions. Ha sigut increïble tenir-vos a tots vosaltres, tota la família, amics aquí animant. Ha sigut increïble.
6: El motor ha tornat a donar campions del món catalans com Toni Bou, que ja suma 39 títols mundials de trial, o Marc Márquez, que va guanyar el seu 7è mundial de MotoGP.
8: Aportar el nostre granet d'arena a la història de Cervera no és pressió perquè no estem obligats a. Simplement estem orgullosos de que això pugui passar i res. Nosaltres aquest el celebrarem com l'últim. Després veurem si l'any que ve, perquè no es pot planificar això, veurem si tant de bon podem celebrar algun altre.

0: La quarta copa en els últims 8 o 9 anys, així que bueno, és una competició que se'ns dona bé i que sempre li donem el valor que té, i també per això doncs sempre estem allà competint a dalt, jugant les finals, i bueno, com no podia ser d'una altra manera, avui contra l'Atlètic anava a ser una final molt competida, i per sort i per encert de la nostra estratègia de penalti doncs, ha caigut a la nostra banda.
1: I el patinatge continua sent territori català. L'Olot ho ha guanyat tota aquesta temporada en shows grans, Mundial, Europeu i Campionats de Catalunya i d'Espanya. I el Cunit ha regnat també en quartets sènior, júnior i shows petits. El rugbi ens deixa aquesta temporada el retorn del Barça a Lliga Iberdrola o la salvació in extremis de la Santboiana, que va evitar el primer descens de la seva història. Aurora Bravo, presidenta del conjunt de Sant Boi de Llobregat.
2: Vam jugar contra el Sevilla, vam tirar endavant, vam obrir la porta del passadís i avui hem lluitat al passadís i per fi hem guanyat. Per mi és molt important, donat que seria la primera vegada que el club baixaria, cosa que no volia perquè el meu projecte està en que pugessin les noies i que els nois es mantinguessin a la divisió d'honor, i la veritat que estic molt contenta del resultat d'avui.
1: També ens ha donat alegries el tennis taula amb la històrica final de la Trophy Cup de l'Olot, que a més va guanyar la seva primera copa. I mala temporada per als equips catalans de voleibol, amb el descens del Sant Pere i Sant Pau i la renúncia a Superliga del Club Voleibol Sant Cugat per falta de recursos. Salva Vendrell, president.
3: Arriba el moment en què aquest suport econòmic no és suficient i la resta d'equips i la resta de clubs doncs fan, creuen més recursos, ja sigui privats o de les administracions, amb cada cop també més jugadores estrangeres, i per tant el nostre fort, que és la base, no dona per més.
1: El ciclisme català també ens està donant moltes alegries. Aquesta mateixa setmana, la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, ha aconseguit el doble títol de campiona estatal en ruta i contrarrellotge. I el barceloní Marcel Camproví, el campió en ruta. I aquesta temporada estem gaudint també amb la progressió meteòrica de la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi. Ja ha guanyat curses com la Vuelta a Espanya, l'Amstel Golden Race, el Tour dels Pirineus o la Volta a Catalunya. I s'ha fet un lloc entre les favorites per competir al Tour de França a partir de l'1 d'agost.
4: No, en les carreres normalment em costa pensar que soc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar, i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
1: Catalunya, per cert, comptarà amb les tres primeres etapes del Tour masculí, el dissabte 4 de juliol contra rellotge pels carrers de Barcelona, diumenge 5, etapa entre Tarragona i Barcelona, i dilluns 6, etapa entre Granollers i Els Angles.
5: Tram final del programa i de la temporada. I volem parlar també de l'Epic Trail. Pau Moreno i Dani Alonso han estat els guanyadors en aquesta cursa que s'ha disputat aquest matí a la Vall d'Avui.
6: El corredor de Calldetenes ha millorat la segona plaça aconseguida l'any passat i ha establert un nou rècord de la prova amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 50 centèsimes. Això deien arribant. Declaracions Esport 3.
7: Veníem amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme després de la cresta ja. Fins i tot les baixades no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències i les pulsacions se m'han disparat és aquest tros final, baixada. Anava, fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat. Sí, a dalt no he notat res. De fet, portava dos bidons i no me n'he pres cap. Me'ls he pres ara baixant. I com que és baixada, vigilava no prendre gaire aigua pel flato i he arribat bé. Anava conservant. No volia que em fes el d'any passat. L'objectiu principal és anar als Mundials d'Ultra de la Gomera. I bueno, ara serà com una construcció fins a arribar bé a setembre. Ara faré com una mica per on, estabilitzar i construir fins allà.
6: La madrilenya Dalia Alonso ha repetit victòria per davant de Núria Tarragó.
5: Doncs a tot això també us direm abans d'acabar que el Sabadell ha anunciat dues marxes més. L'extrem Manu Moreno acaba sessió i torna al Valladolid i al migcampista Jordi.

0: Jordi Ortega tampoc continuarà vestint l'arlequinada i, per últim, de la seva banda, la EM anuncia el fitxatge de la portera del filial del Madrid Club de Futbol, Noelia Rivarola. Ha estat tot per avui i per la temporada. Acabem avui la temporada. Anna Freixa, gràcies, bona nit i que vagin bé les vacances.
1: Bona nit, Ignasi, un plaer i bones vacances.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de la ràdio és de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge, que tingueu un bon estiu. Tornem al setembre.

0: són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La parella va alertar al 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital per Taulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resultat de mort. I repassem les carreteres catalanes que durant tot el dia d'avui han acumulat retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Aquesta hora ja han minvat en general, però sobretot la P7 és la que segueix tenint bastantes afectacions. Sobretot en el tram de Vallgorguina Sant Celoni en direcció Tarragona, on té 6 quilòmetres de circulació intensa. Seguim amb un altre tram a la Roca del Vallès, on hi ha 5 quilòmetres de retencions, i un altre tram, en aquest cas en direcció cap a Barcelona, des de Olèrdola, amb 5 quilòmetres de retencions. També hi ha afectades la C32 en direcció Barcelona, entre Tallà i Vilassar de Dalt, i la C31, en aquest cas en sentit Girona, des de Santa Cristina d'Aro i Castell Platja d'Aro. Aquestes són les vies més afectades ara mateix a les vies catalanes. En plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals, segons els càlculs del Ministeri. Hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 més sota les runes. I avui ha sigut el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament unes 200 persones s'han manifestat avui pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGBTI, que aplega diverses entitats del col·lectiu, ha denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. I seguim, tornem, recuperem plana de successos i parlem de que dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fons als Mossos d'Esquadra. El vehicle d'escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb el carrer Fluvià. Ja en Cultura a Barcelona dona aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Avui a Punt i Seguit tanquem la temporada amb un episodi especial de recomanacions. No ho faré sola, ni de lluny. Avui ens acompanyen tres dones lectores que tenen molt a dir i molt a compartir. Elles són l'Àngel Soler, la Carme Ruiz i l'Anna Costa. Totes tres formen part del que elles anomenen la Taula Rodona, un grup de dones que es troben a la llibreria El Compàs un cop ja han baixat les persianes. Al voltant d'una taula, la taula que dona nom al grup, parlen de llibres, de la vida i, per què no dir-ho, també comparteixen alguns dolços. No és ben bé un club de lectura, però tampoc no cal posar-hi etiquetes. És un espai de trobada, de complicitat i de passió per la lectura entre amigues. I elles, o almenys una part d'aquest grup, són les encarregades de tancar la temporada. Així que les hem convidat a recomanar-nos llibres per aquest estiu. Llibres que ens puguin acompanyar sota el sol, que ens puguin fer somriure o, si més no, que ens acompanyin quan el dia s'allarga.

0: Comencem amb l'Àngel Soler. Ella és la llibretera del Compàs i ens proposa un llibre delicat que demana ser llegit amb atenció i amb calma. Un llibre on les paraules tenen el seu pes just.
1: Per aquest estiu us recomano el llibre Aro, de la Flàvia Company, i editat per Navona en una edició preciosa, molt, molt, molt bonica. És una cosa que ja crida l'atenció quan l'agafes a la llibreria, amb les pàgines rugoses, mal tallades, és molt bonica. La seva portada, hi ha una frase que es va repetint en el llibre, que diu cada dia és una vida sencera. I en la contraportada ens diu, després de llegir la història de l'Aro, llegiràs la teva vida d'una altra manera. Val? És un llibre que tothom que l'ha llegit l'ha recomanat, i que això gairebé és el millor que es pot dir d'un llibre. És un llibre ambientat a Japó en una època indeterminada. La protagonista és l'Aro, una noia de 15 anys, que quan mor la seva mare ingressa en una acadèmia de tir a Marc. No? I aquest llibre vol un... Per això jo el recomano per les vacances, perquè aquest llibre vol un ritme lent, pausat, així com per entrar en l'ambient aquest zen i més espiritual del Japó, no? Llavors, us recomano això, que em feu una lectura calmada, que el gaudiu i que passeu un molt bon estiu i un molt bon Aro.

0: L'Anna Costa també ens porta la seva recomanació i és que la tenim enganxadíssima a una història que ret homenatge als llibres, a les llibreries i a aquells venedors que recomanen lectures que poden canviar-te la vida.
1: Jo us voldria recomanar La vida del llibreter a J. Fikri, de Gabriel Zevin, perquè és un llibre que m'ha atrapat moltíssim. És un llibre que es llegeix fàcil, fresc, també molt profund. És la història d'un llibreter que perd la seva dona, que té tota una sèrie de coses que sembla que siguin en contra. Però, malgrat això, la vida li dona un tomb molt important i clarament es veu que les segones oportunitats existeixen. I a vegades les trobem allà on menys ens ho esperem, no? També és un llibre que me l'ha recomanat una persona molt estimada per mi, una persona jove, la meva neta gran, i m'ha fet molta il·lusió haver enganxat tant amb un llibre recomanat per una persona d'una edat tan diferent. Per tant, és per tots els públics i us atraparà. És una obra molt bonica que parla de la importància del llegir, del bé que ens fan les paraules i les paraules ben escrites com les d'aquest llibre. Espero que us agradi.

0: I seguim amb la recomanació de la Carme Ruiz. Ella ens parla d'un llibre que retrata amb tendresa i veritat una mare molt especial. Un personatge que ha deixat empremta en molts lectors i lectores, i també aquí, al Punt i Seguit.
1: Jo us recomano el llibre d'Una madre, d'Alejandro Palomas, perquè el trobo entranyable, encantador, sincer, proper, dolç, divertit, tot a parts iguales i molt equilibrat. Sempre havia estat molt reticent a llegir alguna cosa d'Alejandro Palomas, no sé per què, però la insistència de l'Àngels del Compàs em va fer, m'ha fet començar-lo a llegir. I penso que és un llibre que pot anar molt bé per l'estiu, que és un llibre prou ràpid de llegir, que a més és una trilogia, i que jo crec que la resta de llibres que pertanyen a aquesta trilogia suposo que també tindran aquest mateix ritme. Us encoratjo a fer-li una ullada i a fer una bona lectura. Bon estiu!

0: I per acabar, tornem a sentir l'Àngel Soler, i és que la pobra tenia tantes propostes per recomanar que ens porta aquest bonus track, una novel·la que ens trasllada a una casa on conviuen la diferència, la màgia i l'esperança. Una lectura per creure en les segones oportunitats i en la força dels vincles.
1: El llibre que us voldria recomanar és La casa a la mar més blava. És un llibre que pot semblar juvenil i, de fet, seria molt interessant que el llegissin els joves, però és per tots els públics. És absolutament recomanable. La contraportada diu un llibre que t'omplirà el cor. I és cert, perquè rere l'argument d'una casa que és un orfenat, una illa allunyada, un orfenat, hi envien un inspector per controlar i veure què passa, perquè és un orfenat on hi viuen infants màgics, no? I l'inspector hi arriba amb tots els prejudicis del món i llavors descobreix quina és la realitat rere tots aquells éssers, no? És un llibre que és un cant a la diferència, a la integració, a l'amistat, a l'amor. És un llibre que arriba molt, que certament et toca el cor. I per això m'agradaria recomanar-lo per tots els públics, per grans, per joves, i que el llegiu i que espero que us agradi tant com em va agradar a mi.

I amb aquestes veus i aquestes lectures tanquem la temporada del Punt i Seguit. Gràcies per ser a l'altra banda, per escoltar, per llegir i per recomanar. I sobretot, aprofiteu aquestes vacances per perdre-us entre les pàgines, perquè, com deia Emily Dickinson, per viatjar lluny no hi ha millor nau que un llibre.

Radio Cardedeu 90.7 FM.

0: catalana con los figaflauas, tu saps, aquí la mosquí.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

闪发。

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les dues.